0: I aquesta hora primer titular passa pels esports. Au del Serra, molt bon dia.
1: Bon dia, el Barça es proclama campió de Lliga quan falten 3 jornades pel final després de superar el Madrid per 2-0. Aquest és el 29è títol de Lliga de la història del club i el segon que aconsegueix amb Hansi Flick. L'equip blaugrana ho celebrarà aquesta tarda amb una rua pels carrers de la ciutat.
0: I avui ha d'acabar el desembarcament i trasllat dels passatgers del creuer afectat per un brot d'antivirus als seus països d'origen. Els catalans i espanyols ingressats a Madrid continuen asimptomàtics, però entre francesos s'ha confirmat un nou positiu en el cas dels nord.

0: Els ministres d'estrangers dels 27 debaten avui noves sancions. Recte final del judici contra els fills de l'expresident Jordi Pujol per la suposada ocultació de la fortuna familiar. Si es compleix el calendari, dijous que ve quedarà vist per a sentència. Avui estan citats a declarar els últims empresaris, pesos pesants de l'economia catalana. Instal·lació pionera de plaques solars sobre fruiters. Fins ara només s'havia fet en finques experimentals. A Vilanova de Segrià, ocupen una explotació de més d'una hectàrea amb el doble objectiu de generar energia i alhora protegir els arbres. Tarragona recupera a partir d'avui el seu passat romà amb una nova edició del Festival de Recreació Històrica Tarracó Viva. Hi ha previstos més de 500 actes, entre els quals una jornada dedicada a l'astronomia clàssica, coincidint amb l'any de l'eclipsi solar. I avui, dia de Sant Anastasi, es tanca la Festa Major de Lleida, una jornada marcada pels actes més solemnes i que acabarà amb el ja tradicional Castell de Focs Artificial i un fi de festa amb els gegants i el marracó.
1: Esports. El Girona tanca aquest vespre la 35a jornada de Lliga jugant al camp del Rayo. Els gironins són ara mateix 17ens a la classificació, només un punt per sobre de les places de descens. El Barça d'hoquei patins perd per 3-1 contra el Porto la final de la Champions masculina disputada a Coimbra, Portugal, amb força polèmica arbitral. I l'Uni Girona es queda a les portes de jugar la final de la Lliga Femenina de Bàsquet després d'empatar 73 amb el València. A l'anada, les gironines havien perdut d'un punt.
0: Ens queda el temps. Lentament els núvols prims aniran donant pas avui a un ambient més assolellat arreu del país, sobretot a partir del migdia, i amb un lleuger ascens de les temperatures. Només al Pirineu s'espera el creixement de nuvolades i alguns ruixats dispersos durant la tarda.
2: Trescat Info.
0: Passen 3 minuts de les 10 del matí. Molt bon dia.
3: Los éxitos que van contigo.
4: Una mar.
5: De que tu negocio sea el protagonista. Anúnciate en la radio.
6: Unamar FM.
7: ¿Estás pensando en comprar o vender tu inmueble? Cuenta con profesionales. Lux Property, asesoras inmobiliarias. Valoramos tu inmueble gratuitamente. Te acompañamos en todo el proceso. No vendemos casas, ayudamos a cumplir sueños. Ofrecemos todos los servicios vinculados a la venta y alquiler de viviendas. Alta formación, experiencia y sobre todo, resultados acreditados. Lux Property, en las Galerías Rubí, calle Francesc Macià, 46, Rubí, teléfono 646-851-944 o entra en propertieslux.com. Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions, baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex, acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans, al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
8: Una Mar FM. Lo mejor está aquí.

0: disfrutar de la moto de tus sueños? Deja de soñar despierto. Leonard Motor une diseño, presencia y actitud. Motos con personalidad para gente que no pide permiso. Descubre toda la gama en calle Germans 2 y Cudina 35, cerca estación del tren Mataró. Teléfono 93-757-6101. Busca tu concesionario más cercano en leonardmotors.com. Para el teu benestar i qualitat de vida, espai ànima, salut i benestar, massatges, rituals, teràpies naturals, estètica, tractaments facials, tallers mensuals, packs regal per obsequiar les persones que estimes. Nova etapa, més ànima que mai. Servei proper, professional i de màxima qualitat. Espai ànima, al carrer Santa Teresa 8, primer pis, Mataró, al costat pàrquing Plaça de les Tereses. Telèfon 615-87-1736 o entra a espaianima.com. Aparca amb tota comoditat al pàrquing de l'hotel Badalona Tower, obert al públic en general. Informa't i gaudeix dels abonaments mensuals i també per hores. Ara hi trobaràs 8 cargadors per vehicles elèctrics. Pàrquing de l'hotel Badalona Tower, al teu servei. Avinguda Navarra 6, Badalona. Telèfon 93 184 7900. El més econòmic de tota la zona.
1: Llévanos donde quieras. Escúchanos desde tu móvil en cualquiera de las aplicaciones más importantes de radios.
2: Esto es Onamar.

Quina dolçó de cançó, així sona el Ginestar. Tot el que ens queda. Amb el seu, ja ho has escoltat, tot el que ens queda. Freguen els 20 graus de temperatura a la ciutat de Badalona. Ens quedarem tot seguit amb la Whitney Houston. Fantàstica veu la seva. I la recordarem, com no, amb el seu One Moment in Time. I abans, el que va ser protagonista al Palau Sant Jordi el passat 8 de maig. Pablo Alborón, vámonos de aquí.

Borratxos, una altra novetat ben fresqueta que t'oferim en ja ple inici d'aquesta segona hora de música en la que t'acompanyo en aquest matí de dilluns 11 de maig. Amb Audio Boy, amb el seu Alive, arrencàvem una nova hora d'èxits on tot seguit també ens quedarem amb la Katy Perry i el seu Woman's World amb Farruko, una novetat amb Steve Aoki, per exemple, el Yapaqué, així sonarà. Però abans, Mama Duixa i una mica de vitamina, vitamina de l'amor i també de la música, per què no?

0: La consellera d'Interior, Núria Parlon, afirma que revisaran l'oportunitat i proporcionalitat de la infiltració de Mossos en una assemblea de professors que es va destapar la setmana passada. Parlon manté la confiança amb el major Josep Lluís Trapero, però s'obre ara a analitzar possibles errors operatius. Segon titular encara aquesta hora pel Barça i les celebracions de Lliga. Odel Serra, molt bon dia.
1: Bon dia, el Barça torna a guanyar la Lliga quan falten encara 3 jornades pel final després de superar el Madrid ahir. Aquest és el 29è títol de Lliga de la història del club i el segon que aconsegueix amb Hansi Flick d'entrenador. L'equip blaugrana ho celebrarà aquesta tarda a partir de les 5 amb una rua pels carrers de la ciutat.
0: I avui es tancarà l'operatiu especial amb els últims trasllats des del creuer afectat per un brot d'antivirus. Només hi quedarà la tripulació que s'endurà el vaixell des de Tenerife fins als Països Baixos. Entre els passatgers que ja són als seus països d'origen hi ha 2 positius i un cas sospitós. Els catalans i espanyols no tenen símptomes. Última setmana del judici a la família de l'expresident Pujol. Els empresaris que han declarat avui han defensat la legalitat dels negocis fets amb el fill gran de l'expresident. Han explicat que Jordi Pujol Ferrusola va cobrar per fer d'intermediari, especialment amb el govern de Mèxic i el de Gabon. La meitat dels centres públics del país no estan preparats per al nou context climàtic, que preveu que en només 4 anys, una quarta part del curs, hi haurà temperatures per sobre dels 27 graus. És el top d'alerta que ha llançat un informe d'Equitat.org, entitat que fa poc era coneguda com a Fundació Jaume Bofill. Els Estats Units i l'Iran tornen a xocar públicament en les negociacions pel fi a la guerra, cosa que fa pujar el preu del petroli.

0: Ja denuncien una suposada vulneració del dret de vaga perquè els encara propietaris haurien derivat producció a altres plantes del grup. I Animals inexpressius de Xavier Mas Cravioto, Sau de Ferran García i Virgili de Quim Espanyol són els tres finalistes del Premi Llibreter en la categoria de literatura catalana. Els guanyadors a les diferents categories i l'acte de lliurament es farà el 17 de juny.
1: Esports.
2: El Girona tanca aquest vespre la 35a jornada al Camp del Rayo. Els gironins són ara mateix 17ens a la classificació, només un punt per sobre de les places de descens. El Barça d'hoquei patins perd per 3-1 contra el Porto a la final de la Champions masculina disputada a Coimbra, amb força polèmica arbitral. I l'Uni Girona es queda a les portes de jugar a la final de la Lliga Femenina de Bàsquet després d'empatar amb el València. A l'anada, les gironines havien perdut només d'un punt.
0: I ens queda el titular del temps. El sol serà present aquesta tarda a la meitat sud del país, nuvolades al nord-est i al Pirineu. En aquesta serralada hi pot haver ruixats i la temperatura avui bastant estable.
1: 3CAT Info.
3: Los éxitos que van contigo.
4: Una más.
5: ¿Estás pensando en comprar o vender tu inmueble? Cuenta con profesionales. Lux Property, asesoras inmobiliaria. Valoramos tu inmueble gratuitamente. Te acompañamos en todo el proceso. No vendemos casas, ayudamos a cumplir sueños. Ofrecemos todos los servicios vinculados a la venta y alquiler de viviendas. Alta formación, experiencia y sobre todo, resultados acreditados. Lux Property, en las Galerías Rubí, calle Francesc Macià, 46, Rubí, teléfono 646-851-944 o entra en propertieslux.com. Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
6: En Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez gestionamos la compraventa y alquiler de viviendas, local o parking. En Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez ofrecemos un servicio jurídico para garantizar todas las gestiones, embargos, herencias, censos o cualquier trámite administrativo. Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez, calle Coli Puyol, 188-190 de Badalona. Teléfono 93-460-93-21. Disponemos de más oficinas en Badalona y Santa Coloma de Gramenet. Más información en la web fincasvázquez.com.
7: Esto es lo que más suena.
8: Son la número uno. Los temas más radiados.
7: Funamar FM.

Ah, no. Doncs sí, així és com sona aquesta col·laboració fantàstica entre Marlene i els Tiets. Estaré millor demà. Seguim amb més èxits. Ara li posarem més ritme, encara més, amb Tommy Cash i el seu Figaro.

0: les boles de miralls. Que la dona et cridi al Woman i que Michael Jackson et robi el cor en cada dia.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit Hit Boy, presentat per Jordi Casas, l'enciclopèdia musical que mai es jubila.

Star, Milky, i a veure si ho endevines qui l'acompanya. Ho dic perquè està a tot arreu. Sí, sí, el francès David Guetta. Déu-n'hi-do, eh? Jo no sé si dorm algun dia. Continuem amb més i més cançons, amb més èxits. Amb uns altres que ens han acompanyat durant les festes de maig aquí a la ciutat de Badalona, els Catarres. Per dir-te això, ets part de mi.

0: son las dos.
1: Las dos.
2: Los éxitos que van contigo. Bon Amor.
0: Ha llegado el momento de que tu negocio sea el protagonista. Anúnciate en la radio.
3: Bon Amor FM.
4: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
5: Busca Bon Amor FM en las principales aplicaciones para escuchar la radio
6: y sácale provecho a tu teléfono móvil.

Coneix el Badiu, restaurant de cuina mediterrània amb tocs de cuina catalana. Menú de migdia de dilluns a diumenge. Ideal per dinars de negoci i celebracions. Cuina oberta de dilluns a diumenge de 1 de la tarda a 10 de la nit ininterrompudament. 2 hores d'aparcament gratuït al nostre pàrquing. Restaurant el Badiu, ubicat a l'hotel Badalona Tower. Avinguda Navarra 6, Badalona. Reserves al 686 51 63 10.

0: gaudir de la moto dels teus somnis? Deixa de somiar l'expert. Leonard Motor uneix disseny, presència i actitud. Motos amb personalitat per gent que no demana permís. Descobreix tota la gamma al carrer Germans Tos i Codina 35, a prop estació del tren Mataró. Telèfon 93 757 6101. Busca el teu concessionari més proper a leonardmotors.com. Fronda, centre de jardineria, ha inaugurat. Ha arribat al Maresme amb el seu nou centre a Cabrera de Mar. Més de 50 anys al sector. Un gran espai on trobar inspiracions, idees i noves sensacions que voldràs tenir a la teva llar. Jardineria, floristeria, decoració, mascotes i restauració amb vistes al mar. Fronda, centre de jardineria, a la mateixa carretera Nacional 2, al costat d'Aquadis, Cabrera de Mar. Més informació a fronda.com. Una experiència que has de descobrir.
1: Te ayudamos a llegar a miles de clientes. Llámanos y anúnciate ahora.
2: Una Mar FM.
3: Cada tarde los éxitos que más suenan están aquí.
2: Una Mar FM.

0: 30% en milers de productes. Vine i descobreix el nou Conforama Badalona, la teva nova casa.
1: Amb la calor també arriben les plagues.
2: Tenim cuques a l'edifici i no sé a qui trucar.
1: Truca a 17 Control de Plagues al 93 428 0206. Venen en 24 hores i ho solucionen.
2: Perfecte, ja ho tinc clar.
1: 17 Control de Plagues. I aquest estiu, oblida't de les plagues.
3: ¿Tu empresa necesita trabajar en cubierta o en altura con seguridad? En Proaltec instalamos, revisamos y certificamos sistemas anticaídas y líneas de vida y realizamos trabajos verticales para todo tipo de intervenciones en altura. Instalación, mantenimiento y certificación con un único proveedor. Llámanos o escríbenos al 639-66-5588. Más de 40 años de experiencia. Proaltec, protegemos el trabajo en altura.
4: Caltabró, corredoria d'assegurances. Més de 40 anys treballant per trobar la millor assegurança que s'adapti a tu. Tracte personalitzat. Amb tu des de l'inici fins a la resolució del sinistre. Solucions per a autònoms i empreses. Col·lectius, salut, subsidi, pimes, negoci. Caltabró, corredoria d'assegurances. La teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Carrer Pau Clarís, 138, Àtic Quarta, Barcelona. Telèfon 93 302 04 78 o caltabroc.com.
5: Una Mar FM.

hem posat una mica de ritme en aquesta tarda de 11 de maig del 2026 des d'Ona Mar. Quedar-nos amb el pop rock espanyol que tant s'agrada, La Suerte Que Tengo, la nova proposta de Lemot. I a punt, apuntament de quedar-nos a casa amb una balada pop, jo diria que, no sé si tipus bachata o així, amb aquests aires llatins que caracteritza les cançons de Julieta. Arribarem a un quart de 6 de la tarda i ho farem amb L'Amor de la Meva Vida.

0: solo
1: números uno.
0: Clásicos de la música. Una Mar FM.
2: I ara mateix recuperem aquest The Way to Your Here de la mà del Soul Sister. Aquest duet belga format per Jen Layers i Paul Michels. Que a finals del 1988 llançaven èxits com aquest The Way to You Here, que pots trobar en el seu àlbum anomenat It Take Two i que els feia convertir en un dels més venuts amb temes com aquest. Tant a les llistes europees com al Billboard

Doncs vinga, després del clàssic hi ha també els consells comercials d'un quart de 6 de la tarda. Seguim a la ràdio dels èxits que van amb tu a través de Bona Mar. Mira, 25 graus clavats de temperatura. Avui es nota que fa calor i caloreta, eh? L'autobús, per exemple, ja portava l'aire condicionat perquè realment amb jaqueta al carrer t'ofegues, eh? Doncs és el Waiho de Bakermat que acabes d'escoltar. I ara mateix una miqueta més de revolucions a la baixa de la mà d'Ella Langley amb aquesta balada pop anomenada Dandelion aquí a la 88.0, és a dir, a Ona Mar.

0: Segueixes amb més èxits a través de la ràdio musical, dels èxits que van amb tu, és a dir, a través de Ona Mar, tant si estàs treballant a la comarca del Barcelonès com si estàs de festa, perquè avui és Sant Anastasi per tota la ciutat de Badalona i, per tant, tots els badalonins avui tenim festa laboral. Sigui quina sigui la teva situació, espero que estiguis escoltant èxits com aquest, superestrella de la mà d'Aitana, a través de Ona Mar. 4 minuts per sobre, 6:15 de la tarda d'avui, 11 de maig. I a punt David Guetta, amb Save Me Tonight, és el més nou de Jennifer López.
1: Sonor número 1.
2: Hi, this is Jennifer López.
3: Ona Mar FM.

agradable de Meghan Trainor, que sempre és un gustàs tenir-la aquí a Ona Mar i escoltar-la de fons. Getting Girl, el nou èxit d'aquest 2026 a la mà de Meghan Trainor aquí a Ona Mar. I a punt des de Netflix, Golden, des de la versió televisiva d'aquesta plataforma, amb les Antric. Amb la Santric, que em quedo pràcticament sense veu, eh? Vinga, que a mi cap a tres quarts.

Doncs vinga, que la vida és una lluita a continuar i tot depèn de l'actitud que hi posis, eh? És el missatge dels Buos i de Fracal i Mon DJ amb aquesta producció que ens arribava aquí a Bona Mar el 2025. I a Bon, Just the Way You Are és el més nou de Milky. Una mica de dance, vinga, que el ritme segueix a través de la 88.0 d'avui dilluns 11 de maig, camí cap a les 6 de la tarda ja.

És d'aquelles propostes amb una revisió curada als nous temps. I el resultat és fantàstic. De la mà d'Alan Parvent, un dels grans clàssics dels Fools Garden. A 5 minuts clavats per arribar a les 6 de la tarda, recuperem aquest Lemon Tree que ens arribava aquí a Onamar el 2021. 24 graus i mig de temperatura, ni puja ni baixa, 47% d'humitat. Si has de sortir, doncs mira, màniga curta, perquè realment si surts amb jaqueta fa calor, calor, calor de la bona. I abans d'arribar a les 6, dues més al nostre costat per compartir, va, una novetat a punt d'entrar.

3 minuts mal comptats. Sí, les 6 de la tarda haurem escoltat aquesta primera hora amb bona companyia aquí a Ona Mar, des de l'estudi, tant si estàs treballant i corrent estudiant com si estàs de festa, perquè avui dilluns 11 de maig és festiu a Badalona, que és Sant Anastasi, i vam cremar el dimoni amb el Castell de Focs i després Vall del Mikaku, música, concerts i avui una mica de ressaca, tot s'ha de dir. Amb un Ace on My Heart des del 2024 amb Gabri Ponte, amb ell arribem a les 6 i després una segona hora per compartir mil i un èxits al teu costat.

Una cançó per aquelles històries que s'acaben. És el Me Voy, la nova proposta que ens arriba de la mà de Fangoria. Les 6 i 5 minuts. Així doncs que gràcies per estar amb nosaltres, per deixar-nos que fem companyia des de la 88.0, des de Tunein Ràdio, des de MyTuner, des de dispositius com l'Alexa, o simplement des de la ràdio en piles a través de la 88.0. David Ramon t'acompanyaré fins al punt de les 7 de la tarda avui en aquesta tarda festiva.

És el ritme positiu i trepidant de Damiano David, carregat d'energia positiva en temes com aquest Somni Lady. A 10 minuts i camí cap a un quart de 7 de la tarda, punt DJ Balbi, amb el retorn a les ones arcianes d'Ona Mar amb Strain Line in My Head, un dels nous èxits de la nostra programació musical.

És el Got All My Dreams Get Into My Car de Billy Ocean. Des de l'album Tear Down These Wells del 1988. A les 18 i 20 minuts, com la portem, espero que bé, 24 graus, això puja, eh? Puja i ni puja ni baixa, tu. Es manté pràcticament, però és que es manté, eh? I aquí amb una ampolleta d'aigua ben fresqueta, perquè és que si no, déu-n'hi-do. Avui, com es noten les temperatures, que estan altes i que el sol escalfa, eh? Segueixes a la ràdio dels èxits que van amb tu, a punt, el serà perquè ti amo, un clàssic italià, en aquest cas, l'ama de la mà de DJ Antoine, eh? Una versió que ens arribava al passat 2025.

Doncs vinga, un altre clàssic amb aquesta reversió del Forever and Your de David Guetta amb els Faville i Ava Max. 5 minuts, mal comptats, i arribarem a 6:45 de la tarda. Mira, van passant els minuts en una tarda una mica diferent. Potser molts de vosaltres doncs, descansant, de relax, o potser fins i tot a la platja, banyant-vos i escoltant de fons Ona Mar, perquè avui és un d'aquells dies que vindria de gust cap posar-se a la platja o bé a la piscina, tu. Arribarem a 6:45 amb Haven, una de les darreres produccions de Mr. Black in Blue d'aquest 2026 que presentem a la nostra graella musical.

Doncs això mateix, tots els dies de la setmana volem que ens escoltis, eh? I que no falti una bona dosi d'Ona Mar i dels teus artistes preferits, com per exemple el nou llançament d'Isan Jonas amb el tema Què vas a fer? Doncs claríssim, escoltar Ona Mar. A punt des de Sant Andreu, els germans Gina està amb el seu Tot el que ens queda des del seu Només viurà a 3 minuts per sobre 2:15 de la tarda.

del bon rotllo de Charlie Puth una vegada més. Amb això que porta per títol Beat Yourself Up ara mateix a la 88.0. Mira, hem baixat de 25 a 24 i ja estem a 23,6. Va baixant, però encara fa calor, caloreta de la bona. A tota la gent que ens escolteu des d'internet, des de bonamar.net, també podeu descobrir moltes més coses a part d'escoltar-nos, com per exemple posar-nos cara als locutors d'aquesta santa casa. I a punt des del 2024, el que va ser un dels grans èxits del moment, estem parlant del Good Look Baby de Chappell Roan, amb ella fins a 3/4.

un bon tema per una bona hora. Aquests remix de Cyril i de Starbet. Aquesta fantàstica veu de The Sound of Silence. A 10 minuts, mal comptats, perquè són les 18:46 concretament. Allà on siguis, al curro, potser al gimnàs, a la platja, al passeig marítim, descansant, prenent la fresca. I a fons, per què no, on a mar, doncs mira. Estarem acompanyant també en dies festius, les 24 hores, allà on siguis, Japón Galaxy, el més nou de Kongs entra en acció.

amb aquest mix que ens arriba aquest 2026, Ride Like the Wind, aquesta sonoritat una mica més densa i ballable, i temes que podries gaudir un dissabte a partir de les 2 de la matinada, per exemple, a la pista de ball. 8 minuts mal comptats i arribarem a les 7 de la tarda. Sí, aquí a una mar.

Són els Catarres des del seu àlbum Paracaigudistes, que el vam poder tastar fa uns dies, el divendres concretament, en el concert de les festes de maig, on també van sonar temes com Ets part de mi, aquest que ara escoltes a Ona Mar. Tu ets part de mi. Nosaltres encantats, que siguem part teva, de la teva companyia, cada dia 24 hores, sigui matí, tarda, vespre, nit, amb els companys que fem possible aquesta promoció musical tan original i que ens agrada tant estar al teu costat, tot.

Doncs vinga, per part meva res més. Toca acomiadar-me amb I Don't Care, Justin Bieber, acompanyant un dels darrers temes d'Ed Sheeran publicat el 2019. I una abraçada a qui t'ha acompanyat avui dia festiu, David Ramon, com sempre, tots els dilluns i dimecres de 5 a 7 de la tarda aquí a la 88.0. La història de la música segueix de la mà de Pilar Molina i després Vinyl 80 i pim-pam-pim-pam. Així doncs que fins dimecres sigueu feliços i molt bon dilluns.

0: son las 7. Las 7.
1: Los éxitos que van contigo.
2: Estàs pensant en comprar o vendre el teu immoble? Compta amb professional. Lux Properties, assessores immobiliàries. Valorem el teu immoble gratuïtament. T'acompanyem en tot el procés. No venem cases, ajudem a complir somnis. Oferim tots els serveis vinculats a la compra i lloguer de vivenda. Alta formació, experiència i, sobretot, resultats acreditats. Lux Property, a les Galeries Rubí, carrer Francesc Macià 46, Rubí, telèfon 646-851-944 o entra a propertieslux.com.
3: Fàbregas, empresa familiar que desde hace 97 años sigue suministrando uniformidad laboral a empresas de todos los sectores. Sanidad, hostelería, industria, vestuario de alta visibilidad, materiales de protección y calzado. Presupuestos sin compromiso. Fàbregas Vestuario Laboral, en calle Nàpols 181 de Barcelona. Teléfono 93-246-9790. Para más información, pueden consultar la web fàbregas.info.
2: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640-262-664 o entri a masduran.es.

0: No te conformes con más de lo mismo. Si quieres ser original, Ona Mar, escúchanos cada tarde.
1: Gran inauguració de Tardeo Superhits 80s 90s. Vine a recordar i ballar amb nosaltres la millor música dels 80s i 90s de la mà de DJ Pascali. Proper diumenge, 17 de maig, des de les 5 de la tarda i fins a les 11, a Sala Estraperlo, carrer Isidre Nonell 9, Can Ribó, Badalona. Aconsegueix la teva anticipada a estraperlo.club, perquè els diumenges ja no seran avorrits.